0: 4. Ahir vaig acudir per fi al teu enterrament.
1: Per fi al teu enterrament.
0: 5. Diuen que les anelles de Saturn són partícules glaçades. Diuen que les anelles de Saturn són molt joves i aniran desapareixent progressivament. 4. La paleta del maquillatge té tots els matisos de l'equimosi. 5. Diuen que les anelles van sorgir del xoc entre dues llunes que orbitaven Saturn. Diuen que van coincidir en espai, temps i trajectòria. 4. El color del maquillatge té tots els matisos del morat d'un blau a l'ull. 5. Diuen que les anelles de Saturn van sorgir del xoc entre una de les seves llunes i un cos estrany. 4. El color del maquillatge té tots els matisos del rosat que deixen els teus dits apretant el meu braç. 5. I si el cos estrany eres tu? 4. El cos estrany i la lluna han de xocar perquè aparegui el misteri de les anelles. 8. Tot naixement és violent.

0: Dissenyem els plànols d'aquest cinema
1: a la ciutat,
0: estrellat sota el canó de la lluna,
1: de nit,
0: després de tot perfum i del sopar.
1: El silenci ha emmudit,
0: com en un escenari, un cert vertigen,
1: o ha cedit la paraula,
0: difon l'argent del desig a la ment.
1: Electricitat.
0: Què passarà? El silenci del públic.
1: El silenci elèctric de la ciutat.
0: Abans de l'escomesa del quartet.
1: Consta de...
0: I tanmateix el delè de saber.
1: Nevera, pilot imprescindible.
0: Buit com l'esboranc i ple de possibles.
1: I corrent a vol resant.
0: Ben fosc. El sol d'esdevenir m'espera.
1: Guspires.
0: El que més ens agrada és preparar-nos.
1: Perquè tot funcioni.
0: Però ho saps, amiga, de què parlem.
1: O ho sembli.
0: Sempre conjurem la vessant eufòrica.
1: O sembli que no funciona.
0: No mesurem el temps que ha estat passant.
1: Però funciona.
0: Prendrem el que calgui per sentir-ho.

matí, temps edificat, indret on llogar les hores. Matí, indret on llogar les hores. Urbs de llum, matí, temps edificat, indret on llogar les hores. A canvi, un solar. La selva de males herbes, cap a la fi de la tarda. Matí, indret, temps, on llogar les hores. A canvi, un solar. La selva de males herbes cap a la fi de la tarda. Parcel·la de raval, com el lleure d'extraradi, construiré la llar. Urbs de llum, matí, temps edificat, indret on llogar les hores, a canvi un solar. La selva de males herbes cap a la fi de la tarda. Parcel·la de raval, com el lleure d'extraradi construiré la llar. La nit serà.

Aquesta nit he descobert que els dragons i sargantanes que descrivien precioses, prodigioses giragonses a la captura del seu objectiu alimentari o reproductiu, doncs he descobert que no eren els meus veïns. Veig encara el mur, precioses, prodigioses, fetes per esperits, que és l'única matèria que no es podreix, l'única matèria que va més enllà dels veïns. Travessa parets, travessa papers de fumar, travessa autobusos, travessa elefants de tots colors, de totes mides i de tots els continents, perquè és perit. Per qui sigui, venint de molt enllà, o de tan a prop com del bar d'aquí sota, la Sedeta, on hi ha una llum vermella que no puc deixar de mirar al final de la sala. Perquè l'esperit és perit per algú. L'estic buscant des que vaig néixer. Veig encara el mur, precioses pedretes i plantetes que creixen sense l'ajuda de ningú anomenat terra, ni un petit gram, ni un granet de sorra, i l'aigua de rastis, quan plou, i encara ha de ploure, ratxeau, de costat, de costat, de costat, de costat, de costat. I ha costat que la planteta rebi una mica d'aigua, que faci un petit mil·ligram de fotosíntesi, sisplau, una mica de carboni pel nostre esperit, per la nostra ànima i pel nostre estómac, que no vivim de l'aire, excepte les plantetes, que viuen dels cagallonets, dels dragons i les sargantanes, que descrivien precioses, prodigioses, fantasioses, imaginatives i molt pràctiques giragonses quan jo era petit, no fa tant. No fa tant, tant. No fan tant, tant com els tambors dels índios que toquen a la plaça del Raspall cada vespre i que invoquen l'esperit perit per un petit ferit sense sostre.

0: L'èxtasi és subsònic. La mandíbula infinita. Mentre duri la guerra, ens caldrà dissimular el rictus i la mutació. Submergir sota un llac els tambors i l'accés.
1: Els tambors i l'accés, submergir sota un llac el rictus i la mutació, ens caldrà dissimular mentre duri la guerra. La mandíbula infinita. L'èxtasi és subsònic.
0: Poc abans de dormir, mossegades i plogim vinculen hemisferis. Benestar de sibiles i negror d'endevins. El doble caos flueix i per sort us profana.
1: El doble caos flueix i per sort us profana. Benestar de sibiles i negror d'endevins. Vinculen hemisferis, mossegades i plogim poc abans de dormir.
0: Camí de la planta,
1: de residus, humitat
0: i floridura aboquen
1: les sales de billar,
0: videojocs, futbolins,
1: els extingits de febus
0: i les nimfes mutants.

0: Pere Prosequè, Pere Prosequè,
1: el 8 amb cri de bec, ma, sa, ra, pit, amb xa, ri, can, les, dents, sen, sa, pa, raun, mu, men.
0: Pere Prosequè, Pere Prosequè,
1: els gats m'emprenyen pensaments en llengua impròpia m'atabalen.
0: Pere Prosequè, Pere Prosequè,
1: no suporto el tracte ni dels qui m'estimen. Estiria la fe si no és cancara. Vull viure.
0: Pere Prosequè,
1: Pere Prosequè,
0: però per sobretot viure, però per sobretot viure, però per sobretot viure, però per sobretot viure,
1: però per sobretot
0: viure, però per sobretot viure, però per sobretot viure,
1: ho sento així,
0: però per sobretot viure, però per sobretot viure,
1: les meves conjectures,
0: viure, però per sobretot viure,
1: però per sobretot la mateixa cosa,
0: però per sobretot viure.
1: Pere Prosequè,
0: Pere Prosequè. Viure, viure, per sobre de viure hi ha Agullana, la Vajol, Maçanet de Cabrenys, Costoja, el Pol Nord, Sibèria, la Lluna, Mart, Mart, Mart. L'altre dia a Mart hi havia unes dents de lleó, dents de rata, dents de ca, dents de ratpenat, dents d'elefant, tot una munió de plantetes. Mart és aquell pla que hi ha just per sobre de Collserola, tocant a Montserrat o a Margalida o a Estupenda, ara no recordo molt bé, però en tot cas pujant al riu Llobregat, el riu Besòs i tots els rius del món d'aquests que porten poca aigua i que s'hi pot anar a peu, es pot anar saltant, es pot anar fent tombarelles fins a arribar a Viure, a Agullana i a la Dent de Lleó, que és la planta més bonica del món. Sense fer dentetes, no us vull fer dents, però és que no n'hi ha ni per una dent si volguéssim col·locar totes les dents de lleó del món, els collarets més bonics fabricats per les tribus de l'elefant, de Fanlala, això, de Fanlala, allà al sud del nord del centre d'Àfrica, un continent que de vegades és negre i de vegades és groc i de vegades és de tots els colors de l'arc-en-cel, com el violoncel o com el clarident. El clarident, gran instrument per matxacar-te les dents, per destrossar-te la mandíbula, el nas, el paladar, els llavis, el cor, el ron... Això ja és una altra història, però sempre lligada al clarident. La clarividència que pot donar un clarident mentre toques la nyaca al revés, o sigui, el vers res, quan dius ser res, i el cor, que és un roc, quan toques el clarident no veus res. Et fots en l'aire els molars, les premolars, les palmolars, les ultramolars, les mentrestant molars i totes les molars del món, i a més no es pot respirar bé. És una puta enganyifa això de tocar el clarident. És una mica quan et diuen, ah, sí, de petit tocaràs això, que t'ho passaràs molt bé i tot això i bla bla bla i blu blu blu, i després no saps fotre ni un puto vers improvisat. És una mica explicar històries com les que hi ha a Viure, que hi ha unes dents de lleó, unes dents de ca, unes dents de rata, unes dents de rampenat i unes dents d'elefant, que de vegades són llisos i de vegades presenten certes rugositats en el llom, a les potes i a la punta del nas.

no ens proven els cementiris. O ens proven i no ho superem. El cementiri número 1, jo et parlava, tu eres lluny. Vora meu, una substància ignota immutable feia el buit al seu voltant. El cementiri número 2, tu em parlaves, jo era tan a prop que només veia color i sentia la remor del meu cervell erm i malalt com si m'obrís al seu cor un esfinx de pedra muda. Els cementiris no ens proven, o no són llocs per parlar molt, o si més no, no entre vius. Potser el cementiri número 3, si puc sentir allò que dius, si vols mirar-me un moment, ens entendrem enllà dels cossos. I com no és gaire diferent l'amor de la batalla, tots dos són cos a cos, ens fondrem en el no-res i tindrem motius d'avorriment per ser enterrats en tombes separades. Ara que a la fi et saps sol i que endureixes el pas dins dels fràgils camins de la teva única via, ara que creus reconèixer-te i en el dolor i el plaer creus comprendre't, oh, folles clau d'hores perdudes, aprofita bé aquest instant, únic moment de pura saviesa i grava-te'l en durs relleus dins la caixeta polida de la personal memòria, car demà, d'un brusc cop de mà, les visions et seran preses. Demà tot tindrà un ressò buidor i perquè puguin seguir en la creença que respirar és quelcom més que una execrable gimnàstica finita, et caldrà abans haver sintetitzat bé aquesta sàvia solitud que fa de pont entre els distints dolors, però en a certes hores secretes pots veure-li el nervi amb tota la fatiga del jorn, el rostre il·luminat de retorns pels laberints del silenci on només hi canta el mut.

Tots acceptem maltractes. En algun moment deixem de sentir-los estranys. Així seduïm el dolor i el fem nostre. De la solitud que acabem i de l'abisme anirà habituant-se al mal a la seva manera, una de pròpia.

dels contes que narrem com a defensa i d'aquests murs que ens semblen tan robustos, aprendrem a viure amb els enemics arran de l'amor. Som hostes del mal. El temps que ens concedeixi plàcid setge. I encara quedaven aquells moments en què apareixia un Spider-Man i acabàvem tots disfressats i amb testos de geranis i fèiem entrevistes amb un vibrador per micròfon. Rèiem. És cert. Però sempre venia quan calia marxar. I aquella temuda, insuperable, terrible, desfeta.

Passadissos sense llum. M'he perdut. Enmig de l'alba urbana. Ja és la tarda. Sóc com una àvia demenciada, incapaç de saber com tornar a casa. Humilment es torna de la fugida. Costa de veure des de l'autobús la meravella de les flors de l'alba, entre el trànsit dels camions que van a portar mercaderies a França. Parlen molt sobre la redempció, de la tornada a la llar lluminosa, de l'efecte que esperen els qui erren, com si anessin a rebre l'amor del món. Jo mai no els vaig veure. Només un home al mirall, només les ganes de divertir-me va fer-me deixar les claus al racó més fosc de la casa.

0: El nom
1: és perfumat amb cloroform, ruixat amb toluè, immers en benzè.
0: Algú
1: li escapça les arrels de formigó.
0: Algú
1: li corrou els braços amb urani.
0: El nom
1: s'esquerda.
0: El nom
1: es desgrana, perd fulles en una tardor de sulfur. Inserit en una turbina,
0: algú
1: li dona una cullerada d'arsènic.
0: Algú
1: l'esquerda amb una trucaladora.
0: Algú
1: li decapa de vernís als ulls.
0: Algú
1: li escup àcid a la cara.
0: El nom
1: s'estremeix.
0: El nom
1: es descama. Té son.
0: El nom
1: perd el cos, però no desapareix.
0: El nom
1: té lletres de plàstic.

0: Hey you, sexy sepia, liquid squid, washing dishes in my kitchen, Tina fixes calamar, salada, talicala, ben calada. Ja sigui en una cala de l'escala oberta al mar, o entre plats i pots i gots en una cuina d'un piset a prop del Born. Boqueta de petina, jup de cull, cullera i vine'm a veure que tinc set. Tentacles i una fava, tot soc pop, tot soc xop de mar blava i amb trempera marinera i vol mullena la balena, et va plena i talena el clatell i el coll lloca sèpia de blau a roig, mar rugent, pluja, vent o escampadissa de cement. No, no em lluc, no sóc sant, no sóc sa, mai n'hem islà. Dràcula, en cul a cul, de cefaló, poder, poder. Cul en pompa i pom en cul. Sóc vampir, no es farà tu, mira tu. Xuclaixona, sigui gran o petitona. I gourmet, entre cuixes de dam. I gourmet, amb filet, entre cuixes, de vegades fortes, de vegades fluixes. Mola, mola, el peix lluna, la cassola, i mola, el mola, el pica-pica, que és garça i piscolabis, i també és quan els llavis de baix repiquen a l'aixeta de la cuina, mentre washing got i forquilles i ganipeta, qui calca la Marta l'ha endinyat per de sota la faldilla. I és que aquest cul que no és de got, que no és de sac, que és de gol, que és de cos, que és ben dolç i que es belluga amunt i avall i de cantó i en diagonal em té ben emmarmorat. I et feies la distreta però la regatera entre peres amb cireres ben vermelles em deia posa i pal de canyella. Octopussi, el meu pussi és més avall d'on surten dues carreteres amb rotonda circular. Ticachon de gira, gira, sur la fica, don la xata. Ah, d'un xata estan encesos dels fogons. No pas amb mistos, no amb cerilles, però amb melons. Amb cogombres i amb síndries i magranes submarines i tendrums d'algues fines. Puja i baixa la marea, entre cames, sense faixa, entre flames de retruc. La lluna mira i es magreix el cul o cul, el que ens amaga. I a la cuina la vaixella és per terra, el calamar té la sípia ben fermada per la xella. Li diu brutícies a cau d'orella, mentre baixa i puja la marea. Li fot l'anxova, li fot l'anxova, que és pastova, la... Ah, uau! Li fot l'anxova, que és pastova, a la cloïssa sense frontissa entre tova i tova. I aquí ni Déu no pot fer just amb tant d'esquitx i tant d'escuma i maionesa. La cuina és encesa, brulla, brulla la cuisina, arde, arde la cochina i el recuit de tant de batre os sense batedores. I els cefalòpodes giren més que la rentadora. This is so, domen, Jesus can go. Morra, i després de tantes rèpliques de nou de Richard amb epicentre genital, ja va ser hora de dinar. I a tot això que fa el Lluç, bulli fa xup-xup, bulli fa xup-xup, bulli fa xup-xup, bulli fa xup-xup, bulli fa xup-xup,
1: bulli fa xup-xup, bulli fa xup-xup, bulli fa xup-xup, bulli fa xup-xup. Atenció!
0: Que s'acosten núvols per vapor, plens d'ulleres i de diamants i d'anelles. Atenció!
1: Que són núvols o nubles, són víctors o victòries. Atenció!
0: Hi ha una nuvolada de barrets que ve carrer amunt i que ens afogarà tots plegats. Atenció!
1: Són anells que van pel carrer. La Verge de Montserrat és la patrona de Gràcia. Atenció!
0: No, senyor, la patrona de Gràcia no és la Verge de Montserrat. Era el mateix Víctor Nubla que li dèiem la patrona. Atenció!
1: Atenció, la patrona, la pitrona, la patrum, qui és?
0: La patrum és algú que té moltes ganes de viure, viure i viure.
1: Viure per què?
0: Viure per aquí! Viure per aquí!
1: Viure per aquí!
0: Viure per aquí!
1: Viure per aquí!
0: Però per sobretot, viure!
1: Però per sobretot, viure!
0: Viure! Gràcies.
1: Gràcies.
2: Bueno, li dediquem, òbviament, el recital a Víctor Nubla i gràcies per tot el que ens ha donat. A part dels nostres poemes i impros, hem fet també poemes de Salvador Renovell, Daniel Busquets i Albert Subirats.
1: Moltes gràcies.

l'oxigen, la malaltia de l'odi i la por. L'argila blava, el coll o el progrés, l'amplitud de la història, la ruptura cap a l'abisme. Fils que mouen la mort i la sang, els tributs, els sants, el somriure, la bolla. La concentració i el desconcert, l'argila blava. Les neus antigues, la malaltia de l'odi i la por. Les pedres i llums i els col·lèmbols i l'aigua, mà d'obra per una glopada d'aire, la fàbrica morfa, ossos, forces centrípetes per al treball i un objecte per a la pell. Profunditat humana, tendència viva, la mort, apenes veu tota la vida, anòmia o els homes que presen.

silenci de la nit, el cruixir de nens en el silenci del dia, el cruixir de nens en el remor de la màquina, en les xemereies i el petroli, el petroli, el petroli. El foc de l'odi i la desesperació, obrers que van travessar els murs, massacres entre boira i rutina, l'oblit, l'últim alè de la dignitat.